cua quel niun e caminuat pe coșe aștel me dat neguștel mat. Ce ce cau el ne maguat pacuș enitamon ai gat.